Aprovei i fi de presència tan batut, Eric Grasa, de Nova Estrita i un minut, les 10, ho encontrem mercat contra Esport Rei Futbol. Vamos a ter totes les movimentacions do mercado. Trazem-vos de etamba, viagem de tempo, SOS Budget.